0: agaixa fort, agaixa fort, agaixa fort, manarà. Agaixa fort, agaixa fort, agaixa fort, manarà.
1: Va que truant en a ca